0: De sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana, perdent intensitat a la nit. És una informació d'AEMET.
1: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
2: Hola família, com ha anat l'estiu? El Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!

0: El Parlament donarà llum verda aquest dimarts previsiblement a la presa en consideració de la modificació de la llei de Menorca reserva de biosfera que possibilitarà l'aplicació de restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. L'inici de la tramitació parlamentària, però, no estarà exempt de crítiques de l'oposició pel fet de ser l'última de les illes a aprovar una normativa d'aquest tipus, tot i que s'espera que la presa en consideració rebi els vots a favor de PP, PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem. El portaveu de Més, Josep Castells, confirmava aquest dilluns el vot favorable de la seva formació, tot i que considera que aquesta modificació és una maniobra dilatòria del PP per perdre temps que no ha regulat encara l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Més per Menorca recolzarà la presa en consideració d'aquesta llei, tot i que el trobem totalment innecessària. És a dir, nosaltres en el Consell de Menorca hi vam votar en contra perquè aquesta llei és innecessària. Aquesta llei és una manera de fer perdre el temps que va trobar el Partit Popular per tenir excuses per no limitar l'afluència de vehicles a l'illa de Menorca. Malauradament el PSOE li ha comprat aquest relat i han modificat la llei de Menorca reserva de la biosfera per tenir una excusa per allargar aquest procediment. Nosaltres el que volem i el que demanem és que això vagi el més ràpid possible.
0: Des del PSI, el portaveu adjunt al Parlament, Marc Pons, assenyala que el Consell de Menorca ja van votar a favor de la norma i, en coherència, seguiran en la mateixa línia que els socialistes de l'illa, encara que sigui una proposta que, al seu parer, arriba tard.
2: De les quatre illes serà finalment Menorca la darrera. I val recordar el contingut d'aquesta iniciativa legislativa que proposen ara no era diferent. Des que va presentar el Partit Socialista, va registrar ja fa més d'un any en text legislatiu i que aquí, en el Parlament, el Partit Popular va votar en contra, que a més veu del reglament, o el reglament veu d'aquesta mateixa iniciativa legislativa, que va ser debatut el reglament en el Consell Insular de Menorca i que el Partit Popular hi va votar en contra, i senzillament ara, agafant aquest copiar i pegar i acabant d'afegir, senzillament mos duen els darrers en el Parlament de les Illes Balears.
0: El PSOE Menorca proposa crear una taxa municipal de fins a 4 euros sobre les estades turístiques dels creueristes que arriben al Port de Mol. La iniciativa forma part d'una bateria d'esmenes del grup parlamentari socialista a la llei de capitalitat de Palma i planteja que els municipis portuaris puguin aplicar un recàrrec de fins al 100% de l'impost de turisme sostenible amb un màxim de 4 euros per creuerista. El diputat socialista Marc Pons assegura que serien els mateixos ajuntaments, mitjançant l'aprovació del ple municipal, els qui decidirien si apliquen el recàrrec, els ingressos es destinarien a finançar serveis i actuacions municipals relacionats amb l'activitat creuerista. Sentim Marc Pons.
3: En aquests moments s'estan cobrant 4 euros d'ITS per als creueristes que arriben i, per tant, l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Mó, tindria la capacitat de posar un recàrrec de 4 euros per creuerista que arriba, que aniria directament a les arques municipals, perquè a partir d'aquí ells establesquin els seus pressupostos. Som perfectament conscients de la incidència que tenen els creueristes damunt la ciutat, de la necessitat de serveis i d'adaptar també aquestes necessitats, i a partir d'aquí una proposta molt concreta que repercutiria en benefici de molt.
0: El Valadamor, Héctor Pons, valora positivament la proposta i destaca l'impacte que té l'arribada de creuers sobre els serveis municipals. Durant l'any 2025, al Port de Mó van arribar més de 100.000 creueristes, un fet que implica un increment de les necessitats de serveis i atenció municipal als dies d'escala. Pons assenyala que l'Ajuntament assumeix competències vinculades als accessos al port i a la connexió entre aquesta infraestructura i la ciutat, mentre que no rep ingressos directes per l'activitat econòmica generada pels creuers. Héctor Pons.
4: Hi ha moltes competències lligades en esport que no són directament competències.

0: El Parlament donarà llum verda avui dimarts previsiblement a la presa en consideració de la modificació de la llei de Menorca Reserva de Biosfera que possibilitarà l'aplicació de restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. L'inici de la tramitació parlamentària, però, no estarà exempta de crítiques de l'oposició pel fet de ser l'última de les illes a aprovar una normativa d'aquest tipus, tot i que s'espera que la presa en consideració rebi els vots a favor de PP, PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem. El portaveu de Més, Josep Castells, confirmava aquest dilluns el vot favorable de la seva formació, tot i que considera que aquesta modificació és una maniobra dilatòria del PP per perdre temps que no ha regulat encara l'entrada de vehicles a l'illa. Josep Castells.
1: Més per Menorca recolzarà la presa en consideració d'aquesta llei, tot i que el trobem totalment innecessària. És a dir, nosaltres en el Consell de Menorca hi vam votar en contra perquè aquesta llei és innecessària. Aquesta llei és una manera de fer perdre el temps que va trobar el Partit Popular per tenir excuses per no limitar l'afluència de vehicles a l'illa de Menorca. Malauradament el PSOE li ha comprat aquest relat i han modificat la llei de Menorca Reserva de la Biosfera per tenir una excusa per allargar aquest procediment. Nosaltres el que volem i el que demanem és que això vagi el més ràpid possible.
0: Des del PSIP, el portaveu adjunt al Parlament, Marc Pons, assenyala que el Consell de Menorca ja van votar a favor de la norma i en coherència seguiran en la mateixa línia que els socialistes de l'illa, encara que sigui una proposta que, al seu parer, arriba tard.
2: De les quatre illes serà finalment Menorca la darrera i val recordar el contingut d'aquesta iniciativa legislativa que proposen ara no era diferent. Des que va presentar el Partit Socialista, va registrar ja fa més d'un any en text legislatiu i que aquí, en el Parlament, el Partit Popular va votar en contra, que a més veu del reglament, o el reglament veu d'aquesta mateixa iniciativa legislativa, que va ser debatut el reglament en el Consell Insular de Menorca i que el Partit Popular hi va votar en contra i senzillament ara, agafant aquest copiar i pegar i acabant d'afegir, senzillament mos duen els darrers en el Parlament de les Illes Balears.
0: El PSOE Menorca proposa crear una taxa municipal de fins a 4 euros sobre les estades turístiques dels creueristes que arriben al Port de Mou. La iniciativa forma part d'una bateria d'esmenes del grup parlamentari socialista a la llei de capitalitat de Palma i planteja que els municipis portuaris puguin aplicar un recàrrec de fins al 100% de l'impost de turisme sostenible, amb un màxim de 4 euros per creuerista. El diputat socialista Marc Pons assegura que serien els mateixos ajuntaments mitjançant l'aprovació del ple municipal els que decidirien si apliquen el recàrrec. Els ingressos es destinarien a finançar serveis i actuacions municipals relacionats amb l'activitat creuerística. Marc Pons.
3: En aquests moments s'estan cobrant 4 euros d'ITS per als creueristes que arriben i, per tant, l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Mó, tindria la capacitat de posar un recàrrec de 4 euros per creuerista que arriba, que aniria directament a les arques municipals, perquè a partir d'aquí ells establesquin els seus pressupostos. Som perfectament conscients de la incidència que tenen els creueristes damunt la ciutat, de la necessitat dels serveis i d'adaptar també aquestes necessitats, i a partir d'aquí una proposta molt concreta que repercutiria en benefici de molt.
0: El Bala de Mó, Héctor Pons, valora positivament la proposta i destaca l'impacte que té l'arribada de creuers sobre els serveis municipals. Durant l'any 2025, al Port de Mó van arribar més de 100.000 creueristes, un fet que implica un increment de les necessitats de serveis i atenció municipal als dies d'escala. Pons assenyala que la

0: L'Ajuntament assumeix competències vinculades als accessos al port i a la connexió entre aquesta infraestructura i la ciutat, mentre que no rep ingressos directes per l'activitat econòmica generada pels creuers. Héctor Pons.
1: Hi ha moltes competències lligades en esport que no són directament competències de l'autoritat portuària, sinó que recauen damunt l'Ajuntament, com són el manteniment dels accessos, les inversions en tota la connexió d'esport i la ciutat, qüestions per les quals no rebem mai un ingrés directe de l'activitat econòmica que genera l'esport. Per tant, nosaltres consideram que seria molt positiu que aquests creueristes que arriben, igual que fan els restos de turistes, tinguin una aportació directa a l'Ajuntament per tal de poder millorar i poder sustentar una part dels costos d'aquests serveis.
0: Després d'anys d'espera, el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella va obrir aquest dilluns finalment les seves portes, coincidint amb l'inici del curs de formació professional, amb la voluntat de convertir-se en el centre de referència de l'hostaleria i el turisme a Menorca. L'edifici, ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella, ha estat completament rehabilitat amb una inversió de 3,8 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. Disposa de prop de 2.000 metres quadrats i té capacitat per a 420 alumnes. Aquest curs hi ha 281 estudiants matriculats, tot i que el període d'inscripció continua obert. La presidenta del govern, Marga Proens, va inaugurar les instal·lacions.
2: Una infraestructura molt esperada, molt reivindicada i també molt necessari per continuar ampliant les oportunitats de formació de joves a Silla. Hem recuperat l'antiga estació marítima de Ciutadella, unes instal·lacions que va cedir Ports i Bé i que les hem transformat en un espai de formació, però sobretot en un espai d'oportunitats. Aquest curs, el centre arranca amb 281 alumnes matriculats, una xifra, però, que encara pot créixer perquè el procés de matrícula continua obert.
0: Aquest dilluns començava oficialment la nova campanya dels bons producte local a Menorca. Un total de 27 establiments repartits pels 8 municipis de l'illa s'han adherit a aquesta iniciativa impulsada pel Consell Insular en col·laboració amb la Cambra de Comerç. Aquesta línia específica compta amb un pressupost de 80.000 euros directament destinats a donar suport a explotacions agràries, confraries, cooperatives i indústries alimentàries de l'illa. El funcionament és molt senzill. Cada bon ofereix 10 euros de descompte per qualsevol compra mínima de 20 euros en productes menorquins. Noelia Morro, secretària general de la Cambra de Comerç, explica l'objectiu de la campanya.
3: De vegades nosaltres com a consumidors no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és famós veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí, i segur que quan el tastam i tornam a ensaborir els productes d'aquí, ens tornam a enamorar i la idea també és un poquet poder fidelitzar la compra d'aquests productes.
0: Molt reafirma que l'impacte dels bons ha estat immediat i algunes botigues ja han gastat la meitat dels que tenien disponibles, aproximadament un 100 dels 200 dels que disposen. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Tornarem amb més notícies. Serà els informatius horaris i també el magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix el nostre company Lluís Soler. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
4: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
5: Hoy por hoy, con Almendra 2.

0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: A la cadena SER, hoy por hoy Menorca. Lluís Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Emoció, emoció. Avui, que és dimarts 22 de setembre de 2026, ens sumem i celebrem també aquests 22 anys que es diu... aquests 40 anys d'Hoy per Hoy, que es diu ràpid. Estaven sumant i comptant les vegades que hem estat a prop o vinculats en aquest programa de ràdio, que és pràcticament des del començament. I són molts anys. I tots ells de gran alegria i il·lusió la d'estar, compartir, de ser la vostra veu que vos acompanya, qui vos parla, però també tota la gent que ha passat per aquí i que passa dia a dia. I això és una llista prou llarga de periodistes, d'amics, de companys, d'abans, d'ara, i esperem que també d'aquí cap endavant en el futur, i sobretot perquè vosaltres allà a l'altre costat en continueu gaudint. Avui comencem el nostre programa, fixeu-vos, fent una referència al que és un tresor i unes cartes. Unes cartes, fa no massa temps vaig tenir ocasió, crec que ho havia comentat alguna vegada, de trobar unes cartes del meu pare i de la meva mare quan eren joves i s'enviaven cartes. Hi havia un temps en què es feia això. I per això, realment, trobar-ho va ser un tresor. Això no tenia preu. Sembla ser que per algunes persones sí que té preu el trobar unes cartes. Tant és així que Sotheby's, la galeria que se n'encarrega de fer subhastes de coses de valor, està preparant una col·lecció de 415 documents relacionats amb el vicealmirall Horaci Nelson, que va néixer el 1758 i va morir el 1805. Reunida al llarg de 4 dècades per un col·leccionista britànic, Sotheby's va informar que el conjunt sortirà a subhasta el 21 d'octubre i el 18 de novembre amb un valor de licitació estimat de fins a 6 milions de lliures, és a dir, uns 7 milions d'euros. S'adjudicarà com a lot únic mitjançant una licitació tancada. Els interessats presenten les seves ofertes durant el període de venda sense conèixer les dels altres i el guanyador es coneixerà el tancament del procés a Londres. Com dèiem, la subhasta arrenca el 21 d'octubre i nosaltres hem començat a donar voltes i hem pensat i en aquestes cartes que contaria una persona que, d'altra banda, no és tampoc aliè del tot del que és la nostra illa. Doncs podem dir, o sabem, que els textos segueixen la trajectòria de Nelson durant les guerres revolucionàries franceses i napoleòniques amb correspondència relacionada amb Còrsega, el Cap de Sant Vicenç, el Nil, Copenhague i Trafalgar, a més de cartes adreçades a oficials, polítics i familiars. Inclou 24 cartes de Nelson a Emma Hamilton, la seva amant, i 73 escrites per ella a diferents persones, entre les quals les dues úniques cartes d'Emma al mateix Nelson, que encara estan en mans privades. Cal dir que aquestes dues cartes d'Emma van

0: sabem, i vos podem dir, que Nelson va visitar el port de Mo l'octubre de 1799, i llavors navegava a través del HMS Foudroyant per intentar convèncer el governador militar Sir James Erskine que li cedís tropes per al setge de Malta. El seu diari registra l'arribada el 12 d'octubre de 1799 al port de Mo, encara que la gestió no va tenir èxit i va marxar al cap de pocs dies. Menorca va ser, recordem-ho, base naval britànica clau a la Mediterrània durant aquest període. Per tant, la tercera ocupació britànica, i Nelson es va oposar públicament a la Cambra dels Lords a la seva devolució a Espanya després de la Pau d'Amiens. La col·lecció de cartes de Nelson a la seva dona, publicada per Naish, recollida als arxius de la Navy Records Society, sí, inclou referències a Menorca en diverses pàgines. Bueno, el cert és que ens permet ser prou imaginatius i pensar o imaginar que d'alguna manera és possible que en aquestes 415 cartes de Nelson, alguna vegada, entre que va i ve, entre la seva amant i no, entre tema feines o no, faci referència a Menorca. Com dic, encara ara no ho sabem, però seria veritablement un tresor que, com dèiem al principi, algú sí que li ha posat preu, concretament 6 milions de lliures. No està malament, poca broma. Doncs amb aquest punt de partida arrenquem i comencem el nostre programa. I ja sabeu que ho fem sempre amb la previsió meteorològica per al dia d'avui. Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Maó i 28 a Ciutadella. Es manté el temps càlid i predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat de tramuntana, perdent intensitat al final del dia. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Maó i 29 graus a Ciutadella i una mínima de 22 graus a la capital. Demà es mantindrà el temps estable i també predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Continuarà bufant el vent de tramuntana, però amb poca intensitat i brises. És una informació d'EMET.
2: Cosís patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: El zapatero Stoll de IKEA ya ponía orden nada más entrar en casa. Poco espacio, mucho estilo. Y ahora, además, con un precio más bajo. Solo 85 euros. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad. Descubre mucho más en islas.ikea.es.
0: A continuació del nostre programa, el que volem és xerrar d'esports i ho fem amb els nostres convidats. Són l'equip, o almenys algunes de les persones que formen l'equip del Club Volei Inter Mau. I el primer que saludem és el seu president, entrenador, ha dit un poc de tot. Toni Gomila, bon dia.
4: Un poquet de tot, sí. Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
0: La primera pregunta és clara i evident. Xerra'ns un poc d'aquest club que just té un any, d'aquest Club Volei Inter Mau.
4: Bueno, pues aquest club neix fa, pues, com has dit tu, fa un any, el 6 de juny del 2025, amb un grup de famílies i liderat per un parell de persones, una de les quals sóc jo, per fer les coses pues, a la nostra manera, però d'una altra manera. Vale?
0: Com és aquesta manera?
4: Bueno, pues, aquesta manera és pues, bueno, amb unes idees diferents del que estàvem fent fins aquell moment a altres clubs. Mires anar cap a fora, per això estem aquí un any després només ja amb un equip a nivell balear, amb uns sistemes d'entrenaments pues, més adaptats en el nivell de Mallorca, diguem, o de la península, vale? Encara és molt pres per arribar, per poder dir que han arribat en aquestes cotes, però bueno, se fa feina d'aquesta manera, i sobretot perquè el que diuen sempre, que ja ets ho passin bé, que ho feim per elles tot, i que el club vagi pujant i vagi creixent gràcies a les jugadores, també. Aquí tens dues entrenadores, també. Val?
0: Anem a saludar a qui ens acompanya. Paula Fanjul, bon dia.
5: Bon dia.
0: Lorena Guerrero, bon dia.

0: Bon dia.
1: Naia La Cueva, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies a totes tres per acompanyar-nos, jugadores, també entrenadores. Què vos va fer en un moment determinat interessar-vos per al voli femení?
0: Bueno, això em va interessar al principi perquè volia provar un poc com és aquest deport, ja que no he provat mai un deport en equip abans i pues, me feia molta il·lusió poder entretenir-me amb les companyes i també provar noves coses, formar part d'un equip i competir, sobretot, també.
1: Lorena, què és el que te va motivar, tu?
3: Pues, jo vaig començar el vòlei, pues, me vaig apuntar amb una amiga meva i pues, me va agradar molt i pues, vaig seguir i pues, vaig anar creixent com a jugadora i com a persona.
1: Naia.
2: Jo bueno, també vaig fer altres esports abans de vòlei, esports sobretot individuals. Mai havien estat amb equip fins que vaig començar a jugar a vòlei. És bé que amb un altre club, després ja quan va començar l'Inter vaig venir. I m'ha agradat molt. Vaig començar i vaig dir, aquest és el meu esport.
1: Quan es crea, es genera el nou club, hi ha clares expectatives d'anar creixent. Quins són un poc els vostres somnis vinculats, també t'ho demanaré a tu, també.
4: Els vostres
1: somnis un poc que teniu dins l'esport. És un poc la idea de, no sé, posar-vos una meta, un medalles, penseu en... Quin és un poc el que teniu en ment?
0: A veure, en la meva ment, supos que és veure un poc com va sobre la marxa, però si es pot aconseguir i arribar, pues, no sé, fins a un nivell que sigui d'on estigui orgullosa de jo mateixa, pues, endavant, que sigui el que tinc que ser i pues, si ha d'esforçar, pues, que s'esforci. Sí.
1: Perquè teniu, a més, sou jovenetes. Quines edat teniu?
0: 15 anys.
3: Jo en tinc 16.
2: I jo de 7. Mm-hmm.
1: I les expectatives o somnis, de vegades ho comenteu, hem de mirar d'anar formant, diguem, un equip que sigui fort. Sí, les que sou entrenadores, quines sou les que sou entrenadores? Naia, també. Pues, no sé si aneu insuflant un poc aquest mateix ànim, no?, a les jugadores que estan entrant ara.
2: Sí, més bé, com, bueno, somnis, pues, clar, dins esport, tu veus jugadores de primera línia, a nivell superior, i dius, ostres, pues mira, ojalà qualque dia, però es ve que és un esport que te requereix de lo millor començar a jugar ja a nivell alt en categories més inferiors, que no vol dir que no puguis arribar a un altre, però clar, sempre és un somni voler estar a primera línia, però bueno, igualment estar jugant a una categoria escolar o balear, ja jo mateixa me fa sentir orgullosa.
1: Toni, ja ha dit, no?, el que és un poc l'objectiu, que elles ho passin bé i elles són el més important, és el que has comentat, no?
4: Sí, completament. De fet, nosaltres, que no t'ho he acabat de comptar abans, no?, nosaltres el que fem molta feina és emocional amb elles, no? Fem molta... tenim una psicòloga especialitzada en adolescents, vale?, que és la Neus Recassens, i a part, bueno, nosaltres sempre hem treballat el tema emocional de grup i el tema emocional per cada lota perquè ja vagi creixent i vagi millorant, sobretot personalment, no? El tema de la frustració, el tema de saber jugar, saber guanyar, saber perdre. Aquí tens jugadores que antes explotaven enmig d'un camp, eh? Allà. Sí. I en 3 anys de fer feina, pues, són unes persones completament diferents dins el camp. Vale, això per jo és el més important abans de que tinguin més nivell o menys deportiu. Vale, el que anem a cercar, primer de tot, és una actitud correcta de grup. Això és el que feim feina des de les petitones que comencen en 7 anys. Anava que mos veguem bé, elles ara, per exemple, la Naia d'un equip de masculí, dels de 12-14 anys, vale? I el que anem a cercar és això. Evidentment fem feina deportiva, com és normal, perquè és un club d'esport, però si nosaltres fem una feina holística i treballem les emocions, el camp i el cos, tindrem una persona equilibrada dins un camp. Si només fem feina deportiva, només fem feina tècnica, clar, les emocions se mos en van, com passen molt de jugadores o jugadors que veus d'altres esports, vale?, i altres clubs, i llavors pues, perdem una gran part del que és formar una persona dins el món de l'esport.
1: Dins el món de l'esport a Menorca tenim en ment que hi ha alguns esports que destaquen. Futbol, bàsquet,
4: sí.
1: I també voli femení.
4: Sí, correcte.
1: En aquest sentit, no sé si hi ha cantera que ve darrere, si s'està generant també que hi hagi prou gent que doni suport a que vagi cap amunt,
4: sí,
1: a nivell de persones.
4: Bueno, de fet, fins fa 2 anys a Menorca hi havia 3 clubs només, ara n'hi ha 5, en 2 anys n'han sortit 2, val? Això fa créixer pues molt més l'oferta. El que passa que, bueno, creixen molt de clubs avui en dia, no? Ara ha vingut el Balonmano, ara ve... va creixent, avui en dia no és com futbol i bàsquet abans. Què passa? Que futbol s'endú una gran part, com és normal, val? Nosaltres fem molta feina amb escoles, també, anem a escoles a festes escolars, tenim 5 escoles de mò, i veiem molt de fiats que serien molt vàlids per poder jugar en aquest esport, el que passa que després se'n van a fer el futbol, o se'n van a fer el bàsquet, o se'n van a fer una altra cosa. Però a la cantera hi ha prou jugadores aquí a Menorca per poder assolir unes cotes més altes de nivells, si fem feina bé, i tenim que tenir un pot de sort també, vale? Vull dir, Ciutadella se mostra, Ciutadella quan va pujar a Superliga va pujar amb gent de Menorca fins a segona, després ja van començar a fer fitxatges, jo record, i ells van fer una feina molt bona, hi havia unes jugadores molt bones i totes eren de Ciutadella i qualcuna de per resto de Silla n'hi havia, vale? Una de Ló i una de Mó i tot, i van pujar amb això, vull dir que tot se pot fer, passa que tenim que tenir el moment el moment idoni, el que passa que també el tenim que anar a cercar i és el que nosaltres volem fer, nosaltres el volem anar a cercar. Nosaltres ara ens ficam en una lliga sènior que jugaran contra dones de 30 anys o el que sigui, ens ficam allà i sense cap por, perquè jo confio plenament en elles, perquè tenen el nivell i tenen el caràcter per poder-ho fer.
1: Què és el més important com a una jugadora de voleibol femení quan estàs al camp? Que botis bé, que rematis bé, que siguis alta... Quines són un poc les característiques que creus que ha de tenir una jugadora de voleibol? Tothom te mira a tu, has de contestar.
4: Totes, és que he dit.
3: Sí, realment, pues, sí que es ve, pues, si una atleta és alta, pues, a lo millor se li és més fàcil una posició que una altra. Es ve que si, per exemple, tu vens, és un exemple, per exemple, vens a infantil, per exemple, i ets superalta, pues, no te ficaran de líbero, te ficaran de central, ja. Però... si a lo millor després veuen que se t'adona millor una altra cosa, pues, depèn de l'altura, pues, no sé, és molt depèn de...
1: Quina és la teva posició, Lorena?
3: Col·locadora.
4: Col·locadora és el mig centro de futbol, la part, és el cerebro de l'equip.
1: I quina és la vostra?
2: Jo soc bueno, punta i qualque vegada he jugat de central.
5: I jo soc libero.
1: Mm-hmm. Bueno... ara tenim l'ocasió i l'oportunitat de veure que el club està començant a caminar. Animaríeu a persones que ens estan escoltant, a altres atletes de Menorca que volguessin practicar algun esport, que s'assumin amb vosaltres al club? Què li diríeu?
2: Pues, jo crec que sí, perquè és un esport que realment, quan el veus a fora, sembla fàcil, però el voler és molt tècnic, molt... que te requereix de temps, d'un procés, de fins a arribar a un nivell en el que comences a veure que surten les coses realment. No és un dia cap un altre. Jo record que la primera vegada que vaig jugar a volei vaig sortir d'un entreno amb els braços vermells i no havia fet res del que volia fer, però és normal, és un procés. Però sí que anima a lotes a venir a jugar perquè quan de bé saps aguantar aquest procés, hi ha moltes persones que no saben aguantar i diuen, adeu, jo no vull jugar a això, però quan realment el saps aguantar i el segueixes i lluites i dius, vinga, jo arribaré fora, tal, gaudeixes molt de l'esport i és molt guapo.
1: Què és el proper, el més proper dins el calendari d'aquest club?
4: El més proper, bueno, dia 10 d'octubre, començant competicions en tots els grups, tots els equips, i a Tercera Balear pot jugar aquí a casa, ens ve a jugar el Rafal Vell, que som molt amics d'ells, perquè coincidim també a l'estiu, nosaltres també tenim secció de volei platja i també competim, he anat a competir a Mallorca tot l'estiu, i ens fa ja començar a conèixer molta gent també, que és molt important, i és el bo del volei, que fas molt d'amics. Jo, tots els anys que he jugat, tinc molt d'amics a Mallorca de jugar, d'anar allà i acabar el partit i anar a dinar amb ells. I, no sé, un deport de contacte, pues, no acabes com amb el futbol, que jo també jugava a futbol. Vale? I això és el proper que tenim. Començarem competició en tot. Tenim ara els de Tercera Balear, els juvenils, els cadets, els infantils. Anem en tot, ara. estem bastant ocupats, bastant liats.
1: Doncs vos desitgem que vagi molt bé en aquest inici, diguem, de curs, que puguem seguir-vos i estar assabentats un poc dels èxits que aneu aconseguint i, en definitiva, quan dic èxits, no només els marcadors, sinó essencialment també els èxits com a club. Sí. Doncs, Toni, Lorena, Naia, Paula, gràcies a tots i a totes per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
4: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
4: Bon dia.
6: Gràcies.
4: Adéu.
7: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
9: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
10: Aquest dimarts 22 de setembre a les 8 del vespre no et perdis el tercer concert del Festival d'Orgue a l'Església dels Socors de Ciutadella. Gaudeix del talent internacional de l'organista Nadal Roig i la soprano Sofia Paoli interpretant obres magistrals de Cabezón, Monteverdi i molts més. Venda d'entrades una hora abans a l'Església dels Socors de Ciutadella. T'esperam!
11: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
1: En aquests instants del nostre programa volem escoltar tres veus. La primera d'elles és per algú que durant molt de temps ens va acompanyar també a l'Oi por Oi i que des del punt de vista d'una persona interessada per la societat se n'encarregava de, d'alguna manera, llegir la societat i fer-nos-la arribar. N'Antoni Tarabini, que ens va deixar. El recordem en un moment del Oi por Oi quan participava ara fa uns anys xerrant de turisme.
12: Incluïm un altre que és molt interessant, que és Inèrcies, Dissonàncies i Canvis de Turisme a Menorca, que escriu en Pau Bordó i Pons, que és un menorquí que està donant classes a Anglaterra, precisament, no? Per tant, a una universitat inglesa. I crec que fa un anàlisi molt interessant d'un menorquí que és de Menorca, perquè ho és problema d'una certa distància, no? Però crec que acerta bastant el seu diagnòstic, no?
1: Acabava aquest fragment d'àudio fent referència de que el tema del turisme ens ho hem de mirar perquè no hem de mirar de morir d'èxit. No els hi sona realment contemporani. La segona veu que volem escoltar és la d'una persona com tu, un oient del nostre programa.
13: Bon dia, hoy me he despertado en un hotel de Madrid. Soy Toni, viajé ayer desde Ciutadella, en Menorca, y no para asistir al concierto de Shakira, sino para estar con vosotros en el 40 aniversario de Hoy por Hoy. Saludos Sara, Aymar, Víctor y equipo, y saludos a los compañeros que durante 40 años han dado vida a Hoy por Hoy. Bon dia.
1: Tot celebrant aquests 40 anys. I la tercera veu és la d'Edu Zendan. Edu, bon dia.
14: Molt bon dia, Lluís.
1: Perquè ell també fa Hoy por Hoy. Tots els dies. Són les 12:43.
15: Hoy por Hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat d'avui, 22 de setembre. Bon dia, benvingut.
14: Bon dia, Lluís.
16: Hoy por Hoy, Cadena Ser.
1: La plaça d'Esborn de Ciutadí ha recuperat el trànsit rodat després de quasi 15 mesos com a espai exclusivament per a vianants. Els cotxes tornen en compliment de la resolució judicial que obliga l'Ajuntament a restablir provisionalment
6: l'ús anterior de la plaça, tot i que ara conviuen amb les terrasses dels bars que es mantenen a la calçada.
14: La reobertura es va produir aquest dilluns enmig de l'activitat habitual del centre històric, amb el mercat ambulant, repartidors, residents i nombrosos visitants. En poc més d'una hora, pràcticament totes les places d'aparcament disponibles ja estaven ocupades. La recuperació de la zona de càrrega i descàrrega també generava dificultats de maniobra per als vehicles comercials, especialment davant l'acumulació de cotxes estacionats. L'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú, qualificava la jornada de trista i dolorosa i defensava que l'experiència dels darrers mesos va demostrar els beneficis de mantenir Esborn sense vehicles. Begú anunciava també que el consistori estudia la manera de tornar a buidar la plaça de cotxes, aquesta vegada, però, en totes les garanties administratives i judicials.
17: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt del mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem el dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu, i tot això ara ha hagut de tornar enrere. Les passes que l'Ajuntament decideix qui fer, que sí que mos estem estudiant si hi ha possibilitats entremig, han de ser fermes i en garanties.
14: El procés judicial encara no està tancat. Els empresaris que van recórrer la peatonalització sostenen, en canvi, que la ràpida ocupació de les places evidencia la necessitat d'aparcament del centre de Ciutadella i segueixen demanant la tornada dels autobusos a la plaça d'Espins, que és precisament l'única part on el jutge va donar la raó a l'Ajuntament.
6: Els centres docents de Menorca necessiten més mestres per a rebaixar ràtios. Així ho ha denunciat la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, al Parlament.
14: L'econacionalista ha tirat encara el conseller d'Educació, Antoni Vera, que enviés una carta als pares dels alumnes dient que havien escoltat les peticions dels centres per tenir més ràtios o ràtios més baixes. Gomila l'ha acusat de no complir i ha posat diferents exemples.
18: Vostè a sa carta diu que ha ajustat ses ràtios, ho acaba dit també ara, però resulta que en el Miquel Guàrdia tenim un batxillerat amb 32 alumnes, o un quart d'ESO, en el Biel Martí amb 29 alumnes. També a sa seua carta, o ara també ho acaba de dir, de tenir tot el professorat, però resulta que els centres li demanen més professorat i vostè els hi diu que no. Així, per exemple, en el Biel Martí, per evitar grups de 28 alumnes a segon d'ESO per poder fer dos cursos de batxillerat, els professorats, per responsabilitat, han hagut de carregar més hores, han hagut de deixar de fer guàrdies, han hagut de llevar projectes.
14: Vera li replicava en el tema de l'Institut Biel Martí amb molta rotunditat.
19: En primer lloc, senyora Gomila, el Biel Martí m'hi vaig reunir el mes de juliol i s'han fet els grups que me va demanar la direcció del centre. Xerrin la direcció del centre perquè ells han triat i els han donat el grup extra que mos han demanat.
14: Vera, però, no ha dit res dels altres casos esmentats. El conseller també ha aprofitat per repassar totes les millores d'aquest curs, com la posada en funcionament del nou centre integral d'FP de Ciutadella, que es va inaugurar aquest dilluns.
6: Després d'anys d'espera, el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella va obrir aquest dilluns finalment les seves portes, coincidint amb l'inici del curs d'FP, amb la voluntat de convertir-se en el centre de referència de l'hostaleria i el turisme de Menorca.
14: Precisament d'aquest tema s'aixerrava avui al ple del Parlament. L'edifici del nou centre integrat de FP està ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella, ha estat completament rehabilitat amb una inversió de gairebé 4 milions d'euros procedents dels imposts de turisme sostenible. Disposa de prop de 2.000 metres quadrats i una capacitat per 420 alumnes. Aquest curs, però, n'hi ha només 281 de matriculats, tot i que encara hi ha el període d'inscripció obert. La presidenta del govern, Marga Provenç, inaugurava ahir aquestes instal·lacions.
20: Una infraestructura molt esperada, molt reivindicada i també molt necessària per continuar ampliant les oportunitats de formació de joves a Silla. Hem recuperat l'antiga estació marítima de Ciutadella, unes instal·lacions que va cedir Ports i Bé i que les hem transformat en un espai de formació, però sobretot en un espai d'oportunitats. Aquest curs, el centre arranca amb 281 alumnes matriculats, una xifra però que encara pot créixer perquè el procés de matrícula continua obert.
14: El nou centre ofereix 4 cicles formatius, el grau bàsic de cuina i restauració, els graus mitjans de servei de restauració i cuina i gastronomia i el grau superior de direcció de cuina. També imparteix 3 certificats professionals relacionats amb la cuina, la restauració, el càtering i les col·lectivitats. L'oferta s'ampliarà als pròxims cursos amb estudis de forn i pastisseria, gestió d'allotjaments turístics i guia i informació i assistències turístiques. A més, aquest curs d'FP disposa de 1.200 places i 224 docents, a més de 30 places més que l'any passat. A més, també s'ha creat una nova ruta de transport entre Maó i aquest centre de Ciutadella per facilitar l'accés dels estudiants de Llevant.
1: Aquest dilluns va començar oficialment la nova campanya dels bons de producte local a Menorca. Un total de 27 establiments repartits per als 8 municipis de l'illa s'han adherit en aquesta iniciativa impulsada pel Consell Insular en col·laboració amb la Cambra de Comerç.
14: Aquesta línia específica compta amb un pressupost de 80.000 euros directament destinats a donar suport a les explotacions agràries, confraries, cooperatives i indústries alimentàries de l'illa. El funcionament és molt senzill. Cada bon ofereix uns 10 euros de descompte per qualsevol compra mínima de 20 euros en productes menorquins. A més, cada resident podrà acumular un màxim de 5 bons, la qual cosa permet aconseguir fins a 50 euros de descompte en total. Núria Morro és secretària general de la Cambra de Comerç i explica l'objectiu d'aquesta campanya.
0: De vegades, nosaltres com a consumidors, no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí, i segur que quan el tastam i tornam a ensaborir els productes d'aquí, ens tornam a enamorar i la idea també és un poquet poder fidelitzar la compra d'aquests productes.
1: La Policia Nacional ha detingut a Maó un agent d'assegurances com a presumpte autor dels delictes d'estafa, falsedat documental i apropiació indeguda.
14: L'investigat havia treballat durant més de 10 anys com a agent exclusiu d'una companyia asseguradora de Menorca i actuava com a intermediari en la contractació de pòlisses, assegurances de vida i plans d'inversió. Segons la investigació, hauria aprofitat la seva posició per apropiar-se dels doblers de clients per pagar les primes de les assegurances, en no ingressar aquestes quantitats a l'entitat asseguradora. Algunes pòlisses quedaven anul·lades per pagament, on en alguns casos els imports arribaven a ser cobrats per duplicat, tant per la gent com per la companyia. La policia també ha constatat que presumptament formalitzava pòlisses en nom de clients sense el seu consentiment o el seu coneixement. Pel que fa als productes d'assegurances de vida i inversió, l'investigat hauria fet retirades de doblers dels comptes dels clients sense autorització per un valor superior als 100.000 euros. La cancel·lació de les pòlisses hauria provocat perjudicis als afectats, com sancions per circular sense assegurança, comissions per demora o manca de cobertura. En cas d'accident, la companyia asseguradora ja ha assumit més de 7.000 euros pels casos comunicats, tot i que la quantitat total presumptament defraudada seria superior. La policia demana als clients que comprovin la vigència de les seves pòlisses i denunciïn qualsevol irregularitat.
21: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
22: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
1: En aquests darrers dies hi ha hagut la presència del virus del Nil en alguns mosquits i això ha afectat a una part petita del que és la cabana equina de Menorca. Avui volem saber i tenir un poc més d'informació, perquè existeix un servei de vigilància que està en marxa i treballant per un seguiment i prevenció, i sobretot per el fet de veure que no hi hagi un bot del que són dels animals cap als humans. Avui reiem a continuació el nostre Oi per Oi Menorca amb el cap de servei de vigilància de salut pública del govern de les Illes Balears, Ramon García. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: Bueno, primer, tal vegada crec que és tan important a nivell social saber i conèixer què és o què no és el virus del Nil, o què hem de saber d'aquest virus.
23: Bueno, lo més important és conèixer que se tracta d'un virus que se transmet per moscars, per moscar comú, els Culex pipiens, els que estan acostumats a aguantar, no el mosquito tigre, vull dir, el moscar tigre en aquest cas no seria el vector a tenir en compte, i a partir d'aquí també sabre que és una malaltia que s'introdueix habitualment a través d'ocells, ocells migratoris que duen i són portadors d'aquest virus, i que una vegada que arriben en els nostres territoris interaccionen amb aquests moscars que s'alimenten d'ells, i en un moment determinat pot haver un moment que un animal infectat d'aquest virus pugui picar una persona, pugui picar un cavall i transmetre-li la malaltia. Això és un poc la visió. Jo vull deixar una cosa molt clara. Els cavalls són com les persones, en aquest cas. Són fonts finals d'infecció. Vull dir, no són capaços, després, si un moscar pica a un cavall malalt i després pica una persona, transmetre-li la malaltia. Igual que si una persona està infectada o té la malaltia i li pica un moscar, tampoc seria factible que aquest moscat pogués transmetre a una altra persona que sigués al voltant. És a dir, que aquí el problema que tenim, bàsicament, i on hem posat focus d'atenció, és essencialment amb el moscat com a vector de transmissió de la malaltia.
1: Llavors, si els cavalls en si mateix no transmeten o no poden transmetre la malaltia, de quina manera o de com podria arribar finalment a afectar els humans?
23: Val. Aquí el que és molt important, i vostè ho ha explicat en el començament amb el tema de la vigilància, és a dir, tant els cavalls com les persones el que ens donen és la idea de si un virus està circulant a un ambient, a un territori determinat. En aquest cas, amb aquests cavalls que han estat positius a través del que és el programa que ha posat en marxa la Conselleria d'Agricultura, damunt sanitat animal, el que ens demostra és que aquest virus està circulant a Menorca. Ja l'any passat va haver un primer cas, a final d'estiu, i ara, gràcies en aquest cas de l'any passat, se varen posar en marxa tota una sèrie de programes de vigilància, tant a nivell de moscats per part de salut ambiental com a nivell de cavalls per part de salut animal. I això demostra que, efectivament, que el de l'any passat no va ser una anècdota, sinó que en aquest moment, a Menorca, hi ha una circulació, sembla, que tampoc d'una manera molt simplificada, però dels virus. Que vol dir que en un moment determinat podem trobar casos humans d'aquesta malaltia. També vull dir i destacar que aquesta malaltia en les persones, en general, en un 70-80%, sol ser simptomàtica. Vol dir que no mostrarien cap tipus de signe de malaltia. I en la gran majoria seria pràcticament una malaltia que faria un quadre pseudogripal. Miàlgies, dolors musculars, mal de cap, febre, vòmits, en fi, molt semblant a un grip. Un petit percentatge de persones ja amb una immunocompromesa, immunosupressió per altres malalties, o gent gran que tingui ja el seu sistema immun un poc més, un poc pitjor ja, un poc més, menys funcional, serien els que podrien tenir un quadre, en aquest cas, un quadre encefalític, podrien tenir una encefalitis, una meningitis, que a vegades generen pues, un compromís ja damunt la vida d'aquestes persones. Però ben que dic que és un percentatge molt, molt, molt petit.
1: Tot plegat, sé que existeixen algunes formes d'actuar que són ja conegudes respecte a la proliferació de tema de moscats. Per tant, servirien també per aquest cas, és a dir, vigilar que no hi hagi aigua estancada, aquest tipus de qüestions que ja coneixem d'altres qüestions, servirien també per fer una prevenció, per aquest cas.
23: Clar, aquí hem de tenir en compte això, vull dir, bàsicament, la transmissió és a través de picades de moscats. I el que ha de fer tothom, el que solen fer tots, intentar és evitar que mos piquin els moscats o que proliferin en el nostre entorn. Així que, primera qüestió important, sobretot, tenint en compte que estem parlant d'un moscat comú, és a dir, que no és el moscat tigre, que pica habitualment a l'hora de posta de sol, cap a, en fi, que no piquen durant tot el dia. Pues anar en aquells moments, en aquelles hores, intentar protegir-se el millor possible de les picades de moscat, emplear repel·lents, intentar, sobretot, a nivell ja proper, de dins del nostre entorn, eliminar tots els focus de cria, perquè el moscat té una fase dins l'aigua que és molt important per ser un cicle biològic, i que el que hem d'intentar és que en el nostre entorn no tenir focus de cria de lo que són petites quantitats. També és veritat que el moscat comú sol té unes característiques diferents en el moscat tigre, que el moscat tigre demana ser molt poques quantitats d'aigua. Però és igual, si nosaltres minvam tot el que sigui possible en el nostre entorn de cúmuls d'aigua que no siguin necessaris, baixant bastant la possibilitat que mos criïn i els atenguem a prop. I si els tenim a prop, som els primers en els que mos picaria.
1: Existeix una estacionalitat? És a dir, per exemple, podem dir que hi ha alguns moments en els que aquest tipus de factors de proliferació de moscats pot ser més que d'un altre. Tal vegada ara que anem cap a l'hivern, això tendeix a estar menys present?
23: Clar, els moscats tenen un cicle que han de manifestar unes condicions de temperatura, d'humitat determinades. I, evidentment, l'època que els moscats comencen a tenir una activitat biològica com a tal solsa, quan comença la primavera, a mitjan de primavera, i se perllonga fins a el que seria la tardor. Quin és el problema que ens trobem a dia d'avui en tot això? Que l'encalentiment, el canvi que trobem en el clima, fa que les temperatures siguin molt més favorables a lo que és l'activitat del moscar durant molts més mesos dels que ho eren fa uns anys. I però hem de tenir en compte això, vull dir que a partir de, efectivament, quan comenci ja a fer més fred, l'activitat del moscar s'atura. Evidentment és així, i també és vera que no s'atura totalment ja, però perquè si poden estar dins habitatges i demés, ja té unes condicions distintes, però és vera que sí que minva moltíssim i quasi desapareix aquest problema a partir del que seria finals de començament de novembre fins al mes d'abril aproximadament. Nosaltres les temporades de moscar les considerem d'abril a començament de novembre.
1: Doncs avui hem conversat amb Ramon García, cap del Servei de Vigilància en Salut Pública. Volem agrair-li que hagi estat amb nosaltres a l'Oi per Oi Menorca. Moltes gràcies i bon dia.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
3: Es la una, las 12 en Canarias.
4: El mundo mira a Nueva York, donde está a punto de comenzar la Asamblea General de Naciones Unidas. Pedro Sánchez no va a acudir a la recepción oficial que ofrece allí Donald Trump.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los países con Trump como anfitrión se miran cara a cara en Nueva York. Lo dicho, Pedro Sánchez no va a asistir a esa recepción de Trump y el gobierno alega motivos de agenda, pese a que oficialmente no hay ninguna actividad programada, al mismo tiempo que España sigue mirando a Marruecos. El ministro Álvarez se va a reunir con su homólogo marroquí en el marco de esa cumbre, mientras que ambos países siguen blindando su frontera ante la llamada en redes a una nueva entrada masiva en Ceuta mañana mismo. Las autoridades la ven poco probable, pero como digo, ese refuerzo está ya sobre la mesa. A esta cumbre acuden 130 jefes de Estado, entre ellos el israelí Benjamín Netanyahu, que ha llegado ya a los Estados Unidos bajo grandes medidas de seguridad. Lo último es que Israel ha amenazado con nuevas evacuaciones en la Franja de Gaza. Ampliamos Jerusalén. Nuria Garrido, buenas tardes.
5: Sí, el ministro de Defensa israelí ha advertido de que ordenará arrasar y evacuar toda la ciudad de Gaza, en la que hay más de 1 millón de habitantes, si jamás secuestra a un solo soldado o civil israelí. La amenaza la ha lanzado este martes tras asegurar que hay información de inteligencia que indica que jamás planea llevar a cabo nuevos secuestros de israelíes sin dar más detalles. El ministro también ha reiterado que sus tropas no se van a retirar de las posiciones que ocupan actualmente en Gaza hasta que jamás sea derrotado.
4: A partir de las 2 estaremos en Nueva York con el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, que nos va a contar todos los detalles de este encuentro mundial. 1:01 p.m. Acaba de empezar ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
24: Con respecto a los mayores, con respecto a los menores, repito, la reagrupación es la prioridad.
4: Comparece el ministro de Política Territorial y Mando Único para esta crisis, Ángel Víctor Torres.
24: Los mecanismos son los que están establecidos en el marco legal, en los que todos ellos tienen que participar la ciudad autónoma. Y hay dos fórmulas.
4: Sonido
24: que no
4: en directo con los últimos detalles, los últimos datos y cifras de esta crisis, aunque la mañana está marcada también en Bruselas por la presión de España allí en la capital comunitaria, condicionando el reconocimiento de la oficialidad del catalán, del gallego y del euskera, si quieren que los 27 que nuestro país apoye a admitir nuevos socios en la Unión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
25: España redobla la presión en Bruselas y vincula ahora el apoyo a la ampliación del bloque a la admisión de nuevos socios como Montenegro, a que antes se reconozca la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Es una postura que acaba de defender el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.
26: Esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas se puedan incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea.
25: Pero hay un número creciente de capitales que rechazan esta estrategia. Así lo han expresado Alemania, Lituania o Suecia, cuya ministra ha rechazado mezclar el reconocimiento de las lenguas con el proceso de adhesión, algo que requiere de una unanimidad que sigue lejana por el rechazo de un amplio número de países como Italia o Alemania.
4: Pero esta mañana, sobre todo y por encima de todo, estamos de celebración aquí en la SER. El Hoy por Hoy ha cumplido 40 años. Lo hemos recordado esta mañana en el Teatro Gran Vía con una edición especial por la que han pasado, entre otros, Iñaki Gabilondo, el primer presentador y director del Hoy por Hoy en el año 86. Iñaki ha dicho que la clave de estas cuatro décadas de programa ha sido la confianza de los oyentes y ha explicado lo que desea para la radio de dentro de 40 años.
7: Mientras los rivales sean rivales, la vida es estupenda. Cuando los rivales pasan a ser enemigos, la cosa se puede poner peligrosa. Yo creo que en este momento se está poniendo peligrosa por eso. Entonces, al llegar a abrir un ojo y diría, ¿los antagonistas son rivales o enemigos? Defínalo. Si dice rivales, pues me volvería a la cama feliz.
4: Iñaki, siempre Iñaki. A las 2:30 repasaremos todo lo que ha dado de sí este aniversario.
8: Hora 14. Las noticias de la una.
4: Una y cuatro, con más cuestiones. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La alta velocidad sigue muy tocada después del accidente de tren de Adamuz y de los cortes que se han producido en las líneas. Los viajeros cayeron un 10% en el segundo trimestre. Edu Hernández, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según datos de la CNMC, hubo 10.600.000 viajeros que hicieron uso de los servicios de alta velocidad. Es un 10% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Hablamos del segundo trimestre de este 2026. La caída se compensa si se compara con los tres primeros meses marcados por esos accidentes, los cortes de líneas y las fuertes limitaciones de velocidad, y donde la demanda bajó un 21%. Los corredores más afectados fueron el Madrid-Málaga, que cayó un 30% con el corte de línea en Álora, y el Madrid-Barcelona, cuya caída es del 13% con las fuertes limitaciones de velocidad.
9: Además, la Audiencia Provincial de Tarragona ha permitido al juez que instruye el caso Montoro que siga investigando al menos de momento. Miguel Ángel Campos.
11: La Audiencia de Tarragona no se declara competente para decidir sobre la idoneidad de que el juez del caso Montoro siga con el procedimiento porque la vía empleada por el exministro y el resto de imputados para cuestionar su facultad no es la adecuada. Para ello, habrá que esperar a otro recurso pendiente de resolución o a que las partes eleven este debate al Tribunal Supremo. Como estos trámites carecen de efectos suspensivos, en la práctica, esta resolución de la Audiencia Provincial permite al juez de Tarragona continuar con la instrucción del caso Montoro y ejecutar las diligencias que considere para esclarecer el asunto. El juez investiga si Montoro maniobró desde el Ministerio de Hacienda para aprobar ventajas fiscales a los clientes del despacho que fundó, equipo económico, a cambio de mordidas en lo peor de la crisis.
4: Y nos quedan los deportes. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas, ya está concentrada la selección española en Las Rozas para preparar los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones, primera cita después de proclamarse campeones del mundo. Reaparecen el próximo sábado en Wembley contra Inglaterra, martes 29 contra Croacia en el Pizjuán y ya en octubre, sábado 3 en Oviedo contra la República Checa y martes 6 en Split de nuevo contra Croacia. Sin cambios en la convocatoria, salvo la conocida ya de Fresneda por lesionado Pedro Porro. Anoche estuvo en el larguero el seleccionador. Para Luis de la Fuente, lo español siempre es lo mejor, de los jugadores siempre lo ha dicho, pero Nacho Comano Carreño también lo decía de otro colectivo.
13: Soy un defensor del estamento arbitral, pero además lo digo con conocimiento de causa. Muchos de los árbitros que están ahora en la élite me han dirigido en categorías inferiores. Hemos jugado en todos los lugares del mundo, con árbitros de todos los países. Que los árbitros españoles, en general, son los mejores del mundo. Para mí, son los mejores del mundo.
12: Y hoy tenemos fútbol. Comienza la temporada 26-27 de la Champions femenina. 9 de la noche, el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en Mantelbebas.
4: Y lo que tenemos un día más, Líbana, es mucho calor, ¿eh?
9: Pues sí, vuelve a ser un día de verano. Se esperan temperaturas muy altas. Otra vez en Galicia, también en Fuerteventura y en Gran Canaria. Destacan, Casal, los 38 grados en Badajoz, los 37 en Ourense o los 36 en Sevilla.
4: Como si estuviéramos en verano, casi.
9: Igualito.
4: Volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
8: Hora 14. El Láser.
1: 1 i 7 minuts, escoltes Hoy per Hoy Menorca. Avui és 22 de setembre de 2026 i avui hem començat el nostre programa sentint la gent que forma part d'un grup esportiu que tal vegada poca gent encara coneix a Menorca. És un equip de vòlei femení. És de Mo i són l'Inter. Hem xerrat amb algunes de les seves jugadores i també amb el seu entrenador principal i president, amb en Toni Comila, que ens comentava això.
6: Bueno, pues aquest club neix fa, pues, com has dit tu, fa un any, el 6 de juny del 2025, amb un grup de famílies i liderat per un parell de persones, una de les quals soc jo, per fer les coses pues, a la nostra manera.
1: També hem estat sentint a Ramon García. Ell és el cap de vigilància de salut pública. Hem estat xerrant també del virus del Nil.
23: Un petit percentatge de persones ja amb una immunocompromesa, amb immunosupressió per altres malalties, o gent gran que tingui ja el seu sistema immun un poc més, un poc pitjor ja, un poc més, menys funcional, serien els que se podrien tenir un quadre, en aquest cas, un quadre encefalític, podrien tenir una encefalitis, una meningitis, que a vegades generen pues, un compromís ja d'un...
1: Ja ens comentava en Ramon García, entre altres qüestions, també com poder prevenir el tema de l'aparició de moscards, que són els que piquen, el moscard comú. Per tant, mira d'evitar que hi hagi concentracions o dipòsits d'aigua ja on pugui proliferar aquesta espècie. Ara fem una petita pausa i continuem.
15: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabater 5 en Polígono de Ciudadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
16: Hola, família. Com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
17: Aquesta tardor, visita House Aranguirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobres l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.housearanguirth.com.
18: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
19: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endut a dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
20: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
27: Para ti y también para ti en Eroski te damos la berenjena granela 1,99 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo. Y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
28: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
29: Si vols saber què passa, hoy por hoy.
1: Píndoles de història a Ràdio Menorca amb Amador Marí. És historiador, membre de l'IME i avui ens acompanya. Bon dia.
30: Bon dia.
1: En el recorregut que fem per la història de Menorca, no volem mirar de deixar-nos cap capítol d'interès. I en aquests propers capítols hi ha temes que ens permeten retrocedir en el temps per anar en aquella Menorca que en un moment determinat s'hi va trobar amb l'enfrontament amb els turcs. Però explicàvem, just abans de començar el programa d'avui, Amador, el primer de tot hem de mirar de posar un poc en context el Sebre com era Menorca abans de l'arribada dels turcs.
30: Era el context mediterrani. I per entendre el que va passar aquí, crec que és important saber aquests motius. Per tant, en els pròxims programes aniré, xerraré de els turcs que va patir Menorca en el segle XVI, els de primers de Mahó i després de Ciutadella, que hi ha que dir que van ser els més sagnants que va patir el litoral de l'Espanya actual. No els més sagnants que van realitzar els turcs perquè Itàlia, possiblement perquè era molt més pròxim en el nucli de l'imperi, va patir encara atacs molt pitjors. Però crec que per entendre el que va passar és convenient explicar el context que ens dona la raó d'aquests fets.
1: Llavors, així, per quin moment de la cronologia del temps comencem a fer el relat?
30: Segle XVI, bàsicament. El 1539, conseqüència de l'anterior batalla, cau també en mans d'en Barbarossa la ciutat de Castelnuovo, que perteneixia a Venècia, situada a el que avui en dia és Montenegro. Carles V va intentar com a contrarrestar tot aquest poder d'en Barbarossa en la jornada d'Alger. Una expedició per conquerir aquesta ciutat que va acabar amb un fracàs. No es va aconseguir expulsar en Barbarossa, malgrat que es va enviar una flota impressionant, 65 galeres, 300 naus de suport, 12.000 mariners, 20.000 soldats. Aquesta esquadra va passar per Palma i després per Mahó i va desembarcar a Algèria. Però ho va fer a final d'octubre i a causa del mal temps es van perdre més de 150 naus i es va tenir que reembarcar amb unes baixes altíssimes. Després d'aquest fracàs sonat, els otomans van ocupar Trípoli, el següent contraatac cristià a Silla de Ger va de vora Tolés, va tornar a ser un fracàs. La pressió musulmana cap a Oran i Mazalquivir, que eren principals ciutats espanyoles en el nord d'Àfrica, es va tornar molt difícil. Es va produir el gran setge de Malta per part de l'imperi otomà, que finalment va aconseguir resistir la ciutat. I després de la conquesta otomana de Xipre, el 1571, ja es va veure necessari contraatacar i va ser quan es va tornar a organitzar la Lliga Santa encapçalada per Don Joan d'Àustria, que el 1571, a la batalla de Lepant, es va obtenir una victòria molt impactant i simbòlica, que va significar un punt d'inflexió moral i estratègic en contra dels musulmans, però de cap manera es va destruir el poder naval turc. Arrel de, diguem, en s'empenta de la batalla de Lepant, Don Joan d'Àustria va conquerir Tunis, després de tant d'intents, però els otomans, això va ser el 1573, un any després, ja havien recuperat la ciutat. En aquest moment, els dos imperis se'n donen compte de que no poden sostenir una guerra com aquesta. I l'any 1581 s'acordarà una treva entre la monarquia hispànica i l'imperi otomà. Això no vol dir que hi hagués pau, sinó que la guerra serà de molt més baixa intensitat, atacs a la costa, captura d'alguns vaixells, ja no hi haurà grans batalles. Serà una guerra de desgast irregular, amb petites ràtzies, captius de captius, espionatge. El Mediterrani continuarà sent una frontera militar durant uns més d'un segle, però a un nivell moltíssim inferior. Dins tota aquesta voràgine d'incursions i de combats, podem emmarcar l'assalt de 1535 a Mahó i de 1558 a Ciutadella. Gràcies.
1: Aquí és un punt i seguit, evidentment, perquè ja estem desitjant un poc anar a, vist aquest context mediterrani, anar un poc en aquests episodis, però serà ja en un altre espai de Píndoles d'Història. Amador, gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, i molt bon dia.
30: Gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.

0: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
1: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: Sempre interessats en compartir amb vosaltres tot el que passa o el que passarà, avui volem xerrar de gastronomia, de joves xefs, d'un aspecte de caràcter internacional de menorquins i de minorcans. Jaume Gomila, bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: Moltes persones ens en recordem com Menorca va assolir doncs, un hita molt important quan joves menorquins van arribant al top del que és la gastronomia mundial en la seva categoria. ICATA és un poc l'organisme que s'ha encarregat de fer-ho possible i continua treballant. I el cert és que ens sembla tan interessant com apassionant sobre el que esteu preparant properament, no?, pel mes d'octubre. Explica'm.
3: Exacte, ara si European Young Chef Award ja és un concurs totalment consolidat i Menorca ja té 8 ambaixadors vitalicis, però ara mateix hi ha un spin-off, una derivada americana i el mes d'octubre se celebrarà la primera edició de l'American Young Chef Award i també tindrà una presència indirecta minorcan.
2: Minorcan és un tipus de denominació que quan ho dèiem ens ajuda a imaginar o a recordar un poc quina és la relació que l'illa de Menorca té concretament amb Florida i més concretament amb el rastre d'aquells menorquins que van emigrar per al segle XVIII. Això significa que existeix encara, hi ha vida, diguem, o relació menorquina amb la gent que hi viu avui allà?
3: Absolutament. La qüestió dels menorquins de la Florida no és una qüestió anecdòtica, és una qüestió categòrica, podríem dir, i des de ICAT, l'institut matriu de les regions europees de gastronomia i de les regions mundials, quan es comença a parlar d'un tema sempre es tarda uns anys a posar-ho en marxa perquè tot quedi ben assentat, i a l'any 19 es va començar a parlar de la possibilitat de les regions mundials i va ser així que First Coast, que seria tota la regió de Sant Agustí de la Florida, va començar a fer feina per esdevenir regió mundial de gastronomia, cosa que passarà l'any 30 o 31, i sota aquest paraigua se celebra aquesta primera edició de l'American Young Chef Award i tenim un candidat d'allà, que és un minorcan. Ser minorcan significa, bueno, ser un descendent de tots els nostres conciutadans que en el segle XVIII se'n van anar cap allà.
2: Bueno, aquest candidat, qui és i quines són un poc les seves possibilitats en el proper certamen?
3: Serà un certamen fundacional, ha comptat amb l'ajut inestimable d'Anna Bàrbara Lluc per sa part tradicional i amb Michael Dennison, dos mentors, i ara per sa part ja més innovadora i per aquesta recta final amb un xef d'allà que es diu Matthew Brown, i està fent un projecte preciós perquè està recuperant una recepta tradicional menorquina, criolla, absolutament menorquina, però amb un toc així més caribeny, podríem dir, i després farà una innovació que inevitablement se vincula a la celebració de l'any que ve dels 250 anys de l'alliberament dels menorquins, dels minorcans, per ser més exactes.
2: Sí, perquè en aquest 2027, concretament, es compleixen, en efecte, 250 anys del moment en el que els menorquins que estaven a la colònia de Nova Esmirna van fugir perquè es van donar compte de que ja no tenien futur i van cercar la llibertat, amb el que es podria dir va ser la primera marxa per la llibertat del continent d'Amèrica?
3: Efectivament, hi ha tota una disquisició filosòfica i terminològica, però, en efecte, aquest grup de menorquins, en termes, diguéssim, europeus, podríem parlar de memòria democràtica. Van ser els factòtums del primer llegat de memòria democràtica d'aquests naixents Estats Units d'Amèrica. Per tant, és una comunitat importantíssima i ha tingut una petjada que arriba fins als nostres dies. I estic segur que en Landon Hickman serà digne primer ambaixador de les Amèriques.
2: estem, la veritat, molt engrescats per poder veure, no?, el fet de que, d'alguna manera, i dins un certament de caràcter ja internacional, doncs, hi ha candidat de menorquinitat al plat en la gastronomia, i que és una qüestió que passa fronteres. I que, a més, no sé si dir, també pot ajudar a fer sòlids el que són aquestes relacions a futur. La gastronomia també és una cosa que, en aquest cas, podem dir, uneix.
3: Efectivament, la gastronomia és una disciplina absolutament transversal, perquè comença amb els productors i és tota una cadena de valor fins al patrimoni, l'art, la cultura, la creativitat, per tant, toca tots els pals. I a través de la gastronomia es poden endegar moltíssims processos de transformació. Penso que aquesta candidatura serà una candidatura importantíssima per solidificar aquests vincles que mai s'han perdut, mai s'han perdut. Hi ha hagut moltíssimes persones que han lluitat i lluiten perquè aquest vincle entre els menorquins i els minorquins no es perdi. I per part nostra, des de la gastronomia, posarem un gra de sorra perquè això segueixi sent així.
2: De la mateixa manera, tal vegada, una porta per fer somiar els joves xefs menorquins.
3: Sí, jo ja somiï amb el moment en què es puguin trobar els nostres 8 ambaixadors menorquins amb el primer ambaixador minorquen, perquè, ja us dic, no decebrà. Per començar, està fent feina amb un ceramista, ha recuperat uns dissenys tradicionals de fang per el plat tradicional, per la versió tradicional, d'aquest arròs d'aprofitament. Un arròs d'aprofitament que, bueno, hem aconseguit documentar molt bé. I després, la versió innovadora, també, bueno, no vull fer un spoiler, però sí que està inspirat amb el marès d'allà, que és un marès negre que es diu Coquina, que fa una mena de formacions biogeològiques que fan una mena de petit cràter, per entendre-nos visualment, i això servirà per gots i plats. Per tant, serà una cosa molt espectacular.
2: Estem desitjant veure-ho i que arribi el moment. Reiem de qüestions en les que estan treballant i que ens hi apropen un poc més a través de la gastronomia a unir culturalment Menorca amb el món. Avui hem reiat amb en Jaume Gomila, hem compartit aquests instants i esperem poder tornar a fer-ho un poc més endavant, també xerrant de com continua avançant la feina que anem desenvolupant, que veiem va agafant envolada, no? Va creixent de més en més.
3: Sí, sí, sí. Ara jo penso que quan hagi passat aquest certamen, que al final l'important és participar perquè guanyi o no guanyi, ja ha guanyat, amb el sentit que tindrem aquest paper d'ambaixador jove, perquè han de donar la força als joves. És un moment en què hi ha tantes incerteses, tanta deshumanització, que els joves compromesos són els necessitem més que mai, i persones com els joves xefs agafen amb una responsabilitat, amb un honor, amb un enteniment profund de què significa salvar el producte, salvar el paisatge, salvar la creativitat, que, bueno, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar i valorar com ha anat aquest episodi, però, bueno, l'any que ve serà un any molt important tant per Menorca com per Sant Agustí.
2: Jaume Gomila, moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
3: No, gràcies, Lluís, per la teva sensibilitat i per tot el coneixement que també tens respecte del tema, que és imprescindible perquè puguem tirar endavant.
2: Anem a apropar-nos a continuació fins Hauser & Wirth. Tenim l'interès i les ganes de poder saber què tenen preparat per nosaltres. Mar Rescalvo, bon dia.
4: Hola, bon dia, Lluís.
2: És un dels punts allà on es generen coses guapes, al llarg de tot l'any, també en aquests moments. Encara que hi ha gent que tal vegada no ho sap massa, jo crec que serà interessant aquesta conversa que hem de mantenir ara per donar-nos compte de tot el que es pot fer en el marc o al voltant de Hauser & Wirth. Oi que sí, Mar?
4: Sí, de fet, ja començam amb la programació de tardor. Canviem els horaris, ara estem oberts de dimecres a diumenge, de 10 a 4 i mitja, i iniciem moltes activitats noves per aquest període, no? Des d'ara fins a finals d'octubre.
2: I quines serien un poc aquest tipus de qüestions que podrien ressaltar d'aquesta programació en la que hi ha art, sí, però cultura, literatura, bueno, crec que ve ben farcit.
4: Sí, és a dir, són tot activitats que sempre estan relacionades amb l'exposició actual, que es titula Directionless, i ha estat organitzada per Rashid Johnson, Cristina Iglesias, Fidelei Baez i Charles Gaines, i que han convidat a uns 18 artistes a que participin i a dialogar damunt d'aquest món que estem vivint. I m'ho fa moltíssima il·lusió continuar els tallers amb Nana Aro, són uns tallers d'escriptura creativa, que es fan dia 26 de setembre i 10 d'octubre. M'us fa també moltíssima il·lusió continuar amb les visites guiades gratuïtes, que són cada dimecres i divendres a les 12 i quart, i per suposat amb els tallers creatius, no? Pensat per totes les edats, que es fan cada dissabte a les 11 i quart. I iniciem una nova col·laboració amb la xarxa de biblioteques, on convidam a Raquel de Manuel a explicar-nos històries damunt llibres existents, sempre relacionats amb l'art, per infants, sobretot de 0 a 5 anys i les seves famílies. Començam aquest proper dissabte, dia 26 de setembre, i repetirem aquesta activitat també dia 10 i 24 d'octubre. I, com sempre, tenim els concerts vermuts cada dos diumenges que col·laboram directament amb el claustre, que són els que ens ajuden a programar tots aquests concerts que tenen tant d'èxit.
2: Així veiem que tenim motius per mirar d'apropar-nos. Vosaltres també teniu l'experiència de l'any anterior i d'altres temporades. Quin és un poc el perfil de gent que es puja un poc al carro de les propostes? Vull dir, hi ha tant gent que passava per aquí i aprofita, o gent d'aquí de Menorca que ja ho ha conegut i per això repeteix?
4: Bueno, nosaltres tenim un públic durant aquesta temporada que participa sobretot de Menorca, tot i que sempre es va afegint gent. Alguns tallers estan més oberts, no?, a que sigui un públic internacional, perquè el llenguatge és sobretot el llenguatge artístic, i en canvi altres tallers sí que demana d'un públic que sigui més nacional pel tema de l'idioma, no?, com són, per exemple, els tallers d'escriptura o els tallers de contacontes que començam aquest dissabte.
2: Per aquelles persones que doncs, els han despertat un poc la curiositat, de quina manera s'han de poder afegir? Comentaves, per exemple, les visites gratuïtes. No sé si per gratuïtes, encara que siguin, cal fer una inscripció prèvia o no, o si volen apuntar-se a algun dels tallers d'escriptura o els que són més infantils, amb Raquel de Manuel, que és la novetat. De quina manera ens hem de sumar?
4: De fet, nosaltres tenim una pàgina de ticketing, que és menorca.houserweirds.com, on apareixen totes les activitats que organitzem. I sí que, tot i que són gratuïtes, demanem que la gent s'hi apunti, perquè per poder oferir qualitat, limitar els grups, i també per poder planificar, no?, bé, quanta gent serem més o menys. Llavors sí que recomanem a la gent que s'inscrigui, que s'apunti i reservi en el nostre sistema de ticketing.
2: És la manera fàcil, la manera en la que encertarem sempre. No puc estar de demanar, i m'amossegava la llengua esperant un poc l'ocasió, si és possible, que me comentis a veure com és quan al llarg de l'estiu rebeu convidats il·lustres o tan significatius. Record, per exemple, com va aquest estiu va passar l'exprimera demà d'Estats Units a fer la visita per la galeria.
4: Bueno, són visites, com ho podria dir? És a dir, a nosaltres ens encanta rebre a tothom, ens fa moltíssima il·lusió que vinguin tots els visitants, i de fet el centre va mantenir les portes obertes per tots els visitants. Va ser una visita molt agradable, i dir que na Michelle Obama és una dona amb grans coneixements d'art contemporani i molt aficionada també.
2: Just. Doncs Mar Rescalvo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-ho compartit, i mos veiem a Hauser.
4: Moltíssimes gràcies i benvinguts i benvingudes totes.
0: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez no acudirá a la recepción de Donald Trump en Nueva York, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno alega problemas de agenda, pero lo cierto es que a esa hora Sánchez tiene programados actos de poca relevancia. Moncloa le resta importancia y recuerda que el año pasado Sánchez ya no acudió a esa cita. Esto a dos horas del inicio, como digo, de esa asamblea, por la que pasan hoy todos los focos informativos. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. La sede de Naciones Unidas aquí en el corazón de Manhattan empieza a recibir ya los primeros jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en esta apertura del debate general que va a iniciar Antonio Guterres y al que seguirán el presidente de Brasil y el de Estados Unidos. Sánchez intervendrá mañana por la tarde. El jefe del Ejecutivo español llega a Nueva York con esa polémica, su no asistencia a la recepción que ofrece el presidente de los Estados Unidos. La Moncloa asegura que la invitación de la Casa Blanca a esa cita, que se celebra todos los años el mismo día, llegó muy tarde, cuando Sánchez tenía ya cerrados otros compromisos. En concreto, el presidente tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el gobernador del estado de California, el ex primer ministro de la Mancomunidad de Australia y con el presidente ejecutivo de Apple. Sánchez no ha acudido a ninguna de estas recepciones del segundo mandato de Donald Trump. El año pasado fue el rey Felipe VI el que tuvo esa representación por parte de España.
6: Pues al Partido Popular no le ha hecho ninguna gracia que Pedro Sánchez renuncie a participar en esa recepción, las críticas de Esther Muñoz, portavoz parlamentaria en rueda de prensa.
8: Tendrá cosas más importantes como grabarse un vídeo desde allí contándonos cuál es su música preferida. También puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta, porque como estamos viendo al gobierno intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso. Ya sabemos la política de gestos y de relato del gobierno en lugar de la política de los hechos, pero en fin, el señor Sánchez.
6: A y media, con Pablo Morán repasamos las claves de esta Asamblea General de Naciones Unidas en la que, con Trump despreciando a la ONU, cobra cada vez más protagonismo la agenda paralela que los propios discursos en el plenario. 2:02 p.m. Veremos qué da de sí el encuentro que va a mantener Álvarez con su homólogo marroquí. Los dos países refuerzan también su presencia en la frontera para evitar una nueva entrada de migrantes por allí, precisamente coincidiendo con las elecciones legislativas en aquel país. Ángel Víctor Torres, mando único para esta crisis, ha apelado hace unos minutos a la responsabilidad de Marruecos y al trabajo conjunto para evitar que estos incidentes se vuelvan a producir.
9: Desde el gobierno de España apelamos a la colaboración de los países vecinos. Estamos procediendo a la devolución voluntaria de muchas personas que están pudiendo regresar a Marruecos, muchos de ellos, lo acabo de decir, porque se les ha notificado en esas reuniones de los triajes que no van a tener derecho a la protección internacional.
6: Luego detallamos ese refuerzo que en el fondo lo que deja es en evidencia la actuación de hace mes y medio cuando se hizo caso omiso a los avisos. 2:03 p.m. Escucharemos también aquí en Hora 14 las reacciones del gobierno a la decisión del juez Peinado de enviar al banquillo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El Ejecutivo habla de escarnio, pero quien ha ido mucho más lejos ha sido Patxi López, que ha llegado a comparar la actuación del juez Peinado con aquella frase célebre del franquismo.
10: Era, como no, de la última del juez Peinado, que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
6: Atado y bien atado. Hoy era difícil elegir. A primera hora en la Gran Vía de Madrid, cientos y cientos de oyentes de la SER han madrugado para asistir al 40 cumpleaños de Hoy por Hoy. Lo tenéis todo en la web y en la app. Todo el programa especial con Aymar está allí. En ese programa ha estado Iñaki y donde lo más importante, sin duda, han sido, como todos los días, los oyentes de Hoy por Hoy. Elian Valla, nuestro compañero, le ha preguntado a ellos cuál es la noticia que les gustaría escuchar en el programa.
11: Lo que quiero es que se calme todo, que haya un poquito de tranquilidad, de paz, que no se tiren los trastos a la cabeza.
12: Que se regule el mercado y todos podamos tener más posibilidades de vivir la experiencia de vivir solos.
13: Que la universidad pública tenga más fondos.
14: Que Pedro Sánchez ganara las elecciones.
6: Sánchez, que ha remitido un programa de felicitación, un mensaje de felicitación al programa por su 40 aniversario. Esto en Gran Vía, en Las Rozas, hay quien también ha madrugado esta mañana para ser el primero, para ver el primer entrenamiento de la selección española tras ganar el Mundial. Héctor González, cuéntanos, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Desde primerísima hora de la mañana, decenas de aficionados esperan en los exteriores de la ciudad del fútbol de Las Rozas porque a las 7 en punto de la tarde se entrena la selección de Luis de la Fuente, la bicampeona del mundo. Aficionados con pancartas esperando la fotografía, el autógrafo de los jugadores. Por ejemplo, ¿tú a quién estás esperando?
14: Yo a Pau Cubarsí.
13: ¿Tú a quién?
15: A Jeremy Pino.
13: Bueno, Casal, la cola es de unos 100 metros, más de 100 aficionados esperando aquí para entrar a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que España va a jugar en los próximos días 4 partidos correspondientes a la Nations League, el primero el sábado en Wembley frente a la selección de Inglaterra.
6: Martes de madrugones, luego recordaremos aquí en Hora 14 lo mejor del programa especial por el 40 aniversario de Hoy por Hoy.
5: Hora 14, con Javier Casal.
6: Y más cosas, más noticias. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas. La inflación en España se despega del resto de Europa y en agosto registra un pico no visto en años, no solo por el encarecimiento de los carburantes, sino por la subida del precio de los hoteles en nuestro país. Y al verano astronómico le quedan exactamente 12 horas. La próxima madrugada entra el otoño que se prevé, oh sorpresa, más cálido de lo habitual, también más lluvioso, aunque esto son solo previsiones, Casal.
6: De momento, calor, Jordi Carbó.
17: Más allá de pequeñas variaciones, hoy se repite una situación muy parecida a la de ayer, sol y calor plenamente veraniego en todo el país. Baja un poco la temperatura en el Mediterráneo, pero aumenta la humedad, es decir, también la sensación de bochorno. Y va a hacer más calor en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también en las islas más orientales de Canarias, con máximas de más de 35 grados. Y en la mayor parte del país, entre los 30 y 35, en una tarde soleada. Y se va confirmando que como mínimo hasta el fin de semana, el tiempo será muy parecido.
6: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
5: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ciudadanía ha hablado alto y claro. Toca actuar. El turismo desbocado está tensionando las islas hasta el límite. Así se lo han hecho saber al gobierno de Provence en protestas ciudadanas y esta tarde se lo dirán de viva voz en una recepción en la que el grupo ecologista GOP va a exigir a la presidenta medidas reales para proteger las islas, no más parches. Su presidente, Joan Moranta.
19: La promoció turística mai s'ha deixat de fer i els darrers governs també han estat obrint diferents línies aèries en diferents països de bastant en fora. Totes aquestes mesures que se podrien revertir sense demanar coses a Madrid, que evidentment s'han de demanar, però hi ha coses que podem fer aquí.
18: Ampliamos este y otros temas de este martes 22 de septiembre con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Cruce de acusaciones entre la presidenta del Govern, Marga Proens, y el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, sobre las políticas de crecimiento turístico y los planes de ampliación de los aeropuertos.
20: Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
21: Clar que vull que vengui inversió, que tota sa inversió no pot anar lligada en cap cas en sa augment de passatgers, negre sobre blanc.
18: Por cierto, de aeropuertos, la Alianza por el Agua ha detectado y documentado nuevos vertidos incontrolados en el entorno del aeropuerto de Ibiza. La Alianza ha recogido muestras de agua que van a ser analizadas por un laboratorio para comprobar si el vertido presenta los mismos incumplimientos detectados en el torrente de Safón, donde se han registrado valores hasta 17 veces por encima del límite legal y una contaminación fecal incompatible con el riego de zonas verdes del aeropuerto. Y la plaza de Esbon de Ciudadella ha recuperado el tráfico rodado después de casi 15 meses como espacio exclusivamente peatonal. Los coches vuelven en cumplimiento de la resolución judicial que ha obligado al ayuntamiento a restablecer de manera provisional el uso anterior de la plaza en medio de una fuerte polémica entre empresarios y vecinos. En poco más de una hora, prácticamente todas las plazas de aparcamiento disponibles ya estaban ocupadas. La alcaldesa de Ciudadella, María Jesús Bagurro.
22: No només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, tot el mercat artesà, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva, que era el nostre objectiu, i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
18: El consistorio estudia la manera de volver a vaciar la plaza de coches, esta vez con todas las garantías administrativas y judiciales. De coches en Menorca, por cierto, el Parlamento pendiente hoy da luz verde a la toma en consideración de la modificación de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera, que va a posibilitar la aplicación de restricciones a la entrada de vehículos a la isla. Ha fallecido el sociólogo y fundador de Gadeso, Toni Tarabini, una ventana hacia nuestro territorio que, más allá de los datos, buscaba entender, conocer y analizar las preocupaciones reales del ciudadano.
1: Jo el que penso en altres coses, quan pots un mitin anar a una barriada també és parlar amb altres. El que tu fes és escoltar la gent, és de ser al revés. I me diu, què me dius si no els escoltam? Dic, no, també, tomar-nos el rotllo. I la gent s'escolta, però no pensar que aquesta senyora, aquest senyor que està dient, no, aquest senyor deu parlar, un senyor de Nova Zelanda, perquè tens que veure això. Però, i això és el que en saps no pot ser nostre feina.
18: Vamos con los titulares del deporte, Pedro Morla.
14: El Mallorca, que va a entrenar de nuevo esta tarde después de descansar en el día de ayer, lo va a hacer para preparar el próximo encuentro de liga, que va a ser el domingo a las 4:15 frente al Almería, con ausencias destacadas como Martin Valiente, Lubumbo y Lucas Beston, que están con sus respectivas selecciones. Y por otra parte, el piloto mallorquín Joan Mir se perderá los grandes premios de Japón e Indonesia por recomendación del director médico del campeonato del mundo de motociclismo. Todavía esperamos el diagnóstico de lo que le está sucediendo al piloto mallorquín.
18: En cuanto al tiempo, esta tarde nos va a seguir acompañando el cielo poco nuboso o despejado. En Menorca, viento moderado del norte y nordeste. En el resto, viento flojo de componente oeste. Las temperaturas, ya lo están notando, continúan altas, con pocos cambios hasta ahora entre los 26 y 30 grados en los termómetros.
15: TIRME t'ha ofert la informació del temps.
23: Per TIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME, residu zero, 100% Balears.
24: En AXA creemos que cuidar de tu salud es estar cuando nos necesitas. Abrimos nuestro primer centro médico en Palma de Mallorca, porque en AXA sabemos que estar cerca también es prevenir. Te esperamos en Camí de Sonrapeña 32, Sabileta. Donde estás tú, te protegemos nosotros. AXA.
25: Un día descubres que tienes humedades...
26: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
27: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
28: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
29: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
28: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
30: Hora 14. Mamen Municio.
18: 2:12, el grupo ecologista GOP va a entregar a la presidenta Marga Proens un documento con un decálogo de propuestas para gobernar las islas. El grupo ecologista va a mantener una reunión con la presidenta del Ejecutivo Balear esta tarde para trasladarle el sentir de la mayoría social que participó este verano en las diversas protestas contra la masificación que se han celebrado en las islas. Y es que para el GOP las medidas que ha tomado el gobierno no son suficientes. Lucía Borges.
31: Su presidente Joan Moranta considera que tras las manifestaciones celebradas en las islas ha quedado claro que la ciudadanía no está dispuesta a dejar pasar la situación. Por eso insisten que es el momento de tomar medidas concretas, como dejar de crecer a nivel urbanístico o desistir de impulsar nuevas carreteras. Nada de lo que se hace, dice, está sirviendo. Por eso van a entregar a Provence un decálogo con las medidas que consideran se tienen que adoptar para preservar el archipiélago.
32: Nosaltres hem preparat un document que se titula Quin futur volem per les Illes Balears i hem fet aquest exercici d'intentar imaginar quin futur volem. No? I tenim claríssim, nosaltres tenim clar, són 9 punts que duim en aquesta reunió i també li fem una proposta de com estaria bé començar a governar les Illes Balears. No el govern del PP o el govern del PSIC o el de ME o el que sigui, sinó qualsevol un govern que estigui a les Illes Balears, una proposta de com governar. I tot simplement hem de governar dins els límits ecològics que té les illes, no?
31: Entre las medidas más completas, abandonar la promoción turística internacional o dejar de implantar nuevas rutas aéreas con países como Estados Unidos.
32: Sempre se fa promoció turística, la promoció turística mai s'ha deixat de fer, i els darrers governs també han estat obrint diferents línies aèries en diferents països de bastant enfora. Tot això, totes aquestes mesures que des d'aquí se podrien revertir sense demanar coses a Madrid, que evidentment s'han de demanar, però hi ha coses que podem fer aquí. Per exemple, no fer tanta promoció turística. Jo crec que les Illes Balears ja s'ha fet prou promoció turística. No fa falta continuar fent promoció turística. No fa falta obrir noves línies aèries en països com Nova York o altres països que s'ha fet.
31: Para el GOP, uno de los aspectos primordiales es la necesidad de impulsar un acuerdo entre todos los partidos políticos para que las medidas se prolonguen en el tiempo más allá de una única legislatura.
18: Así que muy pendientes de esta reunión que tendrá lugar esta tarde en Consolat de Mar entre el grupo ecologista GOP y la presidenta del Govern, Marga Proens. Reunión que tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde, 2:15.
0: Hora 14 Menorca. Edu Zendán.
2: Per 14:15 del migdia, moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dimarts, és dia 22 de setembre. Estem pendents en aquests moments de la presa en consideració de la modificació de la llei Menorca Regió de Biosfera, que ha de fer possible la restricció de l'entrada de vehicles a la nostra illa. S'està arribant al punt final de l'aprovació d'aquest tràmit. Anarem en directe al Parlament per saber si ja hi ha resolució o no. A part d'això, repassarem tota la informació destacada del dia, com per exemple el retorn dels cotxes a la plaça d'Esborn de Ciutadella, també l'inici de la campanya de bons de producte local de Menorca, o la inauguració ahir dilluns del nou centre integrat de formació professional a Ciutadella, entre altres coses. També repassarem l'actualitat del Parlament d'aquest dimarts. Tot això en aquest informatiu, que comencem ara, que allargant com sempre fins i mitja, que arrencam amb la informació del temps.
3: Espai patrocinat per Eima Menorca.
2: Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Maó i 28 a Ciutadella. Es manté el temps càlid i predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat de tramuntana, perdent intensitat al final del dia. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Maó i 29 graus a Ciutadella i una mínima de 22 graus a la capital. Demà es mantindrà el temps estable i també predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Continuarà bufant el vent de tramuntana, però amb poca intensitat i brises. És una informació d'EMET.
7: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
2: Dues i gairebé 18 minuts, entrem en matèria. El Parlament de Balear debat en aquests moments la presa en consideració de la modificació de la llei Menorca Reserva de Biosfera, que ha de fer possible la restricció d'entrada de vehicles a l'illa. Aquesta tramitació parlamentària, però, no està absenta de crítiques de l'oposició pel fet que Menorca sigui la darrera de les illes a aprovar una normativa d'aquest tipus. Durant el debat parlamentari han intervengut alguns representants també del Consell Insular de Menorca, com el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, la portaveu socialista, Susana Mora, o el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, que anunciava un ple abans de finals d'any per donar cobertura ja a aquesta llei. Escoltem la intervenció que feia Delgado.
8: La modificación habilita también legalmente la posibilidad de establecer en el futuro una tasa o prestación vinculada a la autorización. Y completamos el sistema con otro bloque fundamental, inspección y régimen sancionador, incorporando infracciones leves, graves y muy graves con sanciones entre 1.000 y 100.000 euros. En resumen, lo que solicitamos hoy es disponer de la cobertura legal necesaria para desarrollar posteriormente el reglamento o, en su caso, el régimen transitorio, porque lo que vamos a hacer es aprobar antes de final de año un acuerdo de pleno en el que figure el techo de vehículos y las cuotas de cada uno de los vehículos.
2: Durant el torn de fixació de posicions, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, anunciava el seu vot a favor, tot i que qualificava aquest tràmit de maniobra dilatòria per part del PP per perdre temps i demanava que la modificació de la llei es fes per lectura única, a fi de que tot el procés parlamentari de modificació estigui enllestit abans de final d'any i la limitació pugui ser una realitat ja en la propera temporada turística. També el PSIP, en el seu torn, en veu del seu portaveu adjunt, Marc Pons, demanava celeritat, tot i que assegurava que hi ha alguns aspectes legals que encara no estan clars. Anem ara mateix en directe, escoltant so directe del Parlament d'Intervenció, ara de Més per Mallorca.
5: Reserva Biosfera, no només no varen votar a favor de la limitació d'entrada de vehicles que preveix l'article 28 de la llei de reserva de biosfera, sinó que en totes les esmenes que varen fer la llei de reserva de biosfera eren o bé de supressió o bé d'eliminació de totes les qüestions vinculants. Perquè el senyor Lafuente, que va fer manes a la llei de reserva de biosfera, aquest problema...
2: Intervenció, com dèiem ara, de Més per Mallorca, està a punt d'acabar aquesta intervenció i es donarà ja pas a la votació. S'espera que la presa en consideració rebi els vots favorables de PP, PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, i l'únic vot en contra ja anunciat de Vox. Canviant de tema, la plaça d'Esbord de Ciutadella ha recuperat el trànsit rodat després de gairebé 15 mesos com a espai exclusiu per a vianants. Els cotxes tornen en compliment de la resolució judicial que obliga l'Ajuntament a restablir provisionalment l'ús de la plaça, tot i que ara conviuen amb les terrasses dels bars que es mantenen a la calçada. La reobertura es va produir aquest dilluns a mig de l'activitat habitual del centre històric amb el mercat ambulant, repartidors, residents i nombrosos visitants. En poc més d'una hora, pràcticament totes les places d'aparcament disponibles ja estaven ocupades. La recuperació de la zona de càrrega i descàrrega generava algunes dificultats de maniobra per als vehicles comercials, especialment davant l'acumulació de cotxes aparcats. L'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, qualificava la jornada de trista i dolorosa i defensava que l'experiència dels darrers mesos va demostrar els beneficis de mantenir el Born sense vehicles. Begur anunciava també que el consistori estudia la manera de tornar a buidar la plaça de cotxes, aquesta vegada però amb totes les garanties administratives i judicials.
6: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt del mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere. Les passes que l'Ajuntament decideix qui fer, que sí que mos estem estudiant si hi ha possibilitats entremig, han de ser fermes i en garanties.
2: El procés judicial encara no està tancat. Els empresaris que van recórrer la peatonalització sostenen que la ràpida ocupació de les places evidencia la necessitat d'aparcament al centre i segueixen demanant la tornada d'autobusos a la plaça d'Esfins, que és precisament l'única part on el jutge va donar la raó a l'Ajuntament i que no està ara sota procés judicial. Canviant de tema, tornem al Parlament Balear, ho fem però per xerrar d'educació. Els centres docents de Menorca necessiten més mestres per rebaixar ràtios, així ho assegura la diputada de Més, Joana Gomila. En la sessió d'aquest matí, la econacionalista ha tirat encara al conseller d'Educació, Antoni Vera, que envies una carta als pares dels alumnes dient que havien escoltat les peticions dels centres per tenir més ràtios o ràtios més baixes. Joana Gomila acusava el conseller de no complir la seva promesa i posava diferents exemples.
9: Vostè a la carta diu que ha ajustat les ràtios, ho acaba dit també ara, però resulta que en el Miquel Guàrdia tenim un batxillerat amb 32 alumnes o un quart d'ESO, en el Biel Martí amb 29 alumnes. També a la seva carta, o ara també ho acaba de dir, de tenir tot el professorat, però resulta que els centres li demanen més professorat i vostè els hi diu que no. Així, per exemple, en el Biel Martí, per evitar grups de 28 alumnes a segon d'ESO per poder fer dos cursos de batxillerat, els professorats per responsabilitat han hagut de carregar més hores, han hagut de deixar de fer guàrdies, han hagut de llevar projectes.
2: El conseller Vera li replicava amb el tema de l'Institut Biel Martí. Ho feia amb aquesta rotunditat.
10: En primer lloc, senyora Gomila, el Biel Martí m'hi vaig reunir el mes de juliol i s'han fet els grups que me va demanar la direcció del centre. Xerrin la direcció del centre perquè ells han triat i els han donat el grup extra que mos han demanat.
2: Vera, però, no feia referència als altres casos esmentats. El conseller també aprofitava per repassar totes les millores d'aquest curs, com la posada en funcionament del nou centre integral d'FP de Ciutadella, que es va inaugurar ahir dilluns. De fet, després d'anys d'espera, aquest nou centre obria finalment les seves portes, coincidint en l'inici del curs de formació professional amb la voluntat de convertir-se en el centre de referència de l'hostaleria i el turisme a Menorca. L'edifici ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella ha estat completament rehabilitat amb una inversió de 3,8 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. Disposa de prop de 2.000 metres quadrats i una capacitat per 420 alumnes. La presidenta del govern, Marga Provenç, inaugurava les instal·lacions.
1: Una infraestructura molt esperada, molt reivindicada i també molt necessari per continuar ampliant les oportunitats de formació de joves a Silla. Hem recuperat l'antiga estació marítima de Ciutadella, unes instal·lacions que va cedir Ports i Bé i que les hem transformat en un espai de formació, però sobretot en un espai d'oportunitats. Aquest curs, el centre arranca en 281 alumnes matriculats, una xifra però que encara pot créixer

0: ruta de transport entre Maó i aquest Centre Integral de Formació Professional de Ciutadella per facilitar l'accés dels estudiants de Llevant. I aquest dilluns va començar oficialment la nova campanya dels bons producte local de Menorca, amb un total de 27 establiments repartits pels 8 municipis de l'illa. S'han adherit a aquesta iniciativa impulsada pel Consell Insular amb la col·laboració de la Cambra de Comerç. Noelia Morro, secretària general de la Cambra, explica l'objectiu d'aquesta campanya.
1: De vegades nosaltres com a consumidors no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és famós veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí, i segur que quan el tastam i tornam a ensaborir els productes d'aquí, ens tornam a enamorar i la idea també és un poquet poder fidelitzar la compra d'aquests productes.
0: Arribem al punt de les 2:26, és moment ja pels esports.
2: Avui dimarts arrenquen de manera oficial les regates del Campionat del Món d'Snipe a Mó. El Club Marítimo de Mahón es converteix en l'epicentre mundial de la vela amb unes xifres de luxe. 88 tripulacions de 21 països, 176 esportistes i 4 navegants que sumen 6 títols mundials absoluts a la línia de sortida. Espanya és el país amb més representació, amb 17 equips, entre els quals destaquen els menorquins Jordi Tiria i Lluís Mas, actuals campions d'Europa, a més de grans favorits internacionals com el vigent campió del món, l'argentí Julio Alzogaray, o el nord-americà Ogi Díaz. Per acostar l'esdeveniment a la ciutadania, la zona de varada s'ha instal·lat al moll de Llevant, des d'on el públic pot seguir de prop la sortida i el retorn diari dels 88 vaixells que participen en aquest històric mundial. I ja s'ha fet oficial el bàsquet Menorca confirmar la incorporació del base hispano-colombià Hansel Atencia. El jugador signa un contracte per ara pels propers 2 mesos per reforçar la plantilla de Javi Zamora en aquest inici de temporada. Atencia, de 27 anys i 1,80 m d'alçada, compta amb una àmplia trajectòria a la categoria, on ha vestit les samarretes d'equips com Estudiantes, Betis o, recentment, el Palmer Bàsquet Mallorca. Allà es va convertir en el màxim anotador i assistent de l'equip balear la temporada passada. El tècnic Javi Zamora ha destacat la seva capacitat ofensiva i la seva amenaça des del perímetre, un perfil que li permetrà jugar amb 2 bases a la pista, juntament amb Sasha Zdetkovic, que podrà fer d'escorta.
3: Hansel és un jugador con una experiencia contrastada que estoy convencido de que nos ayudará mucho en ambos lados de la cancha. Su capacidad ofensiva y su amenaza en el perímetro hace que podamos plantearnos la posibilidad de jugar con 2 manejadores y pueda compartir pista con Sasha, lo que hace que ganemos registros tácticos. A nivel personal es una gran persona que sumará intangibles desde el primer día y estoy muy contento de que pueda incorporarse con nosotros.
2: El colombià ja s'entén amb els seus nous companys pensant en el debut de la Lliga regular d'aquest dissabte 26 de setembre a la pista del Cantàbria, mentre que l'afició menorquina el podrà veure en acció a Vintaufa el proper 3 d'octubre contra l'Alacant. I l'Esport Menorca ha formalitzat oficialment la seva inscripció a la divisió d'honor de l'atletisme espanyol, la màxima categoria on competirà aquesta temporada entre els 16 millors equips del país. Aquesta nova etapa suposarà un repte esportiu i organitzatiu de primer nivell, ja que l'Esport s'haurà de mesurar contra els clubs més potents i consolidats d'Espanya. Des de l'entitat han anunciat que durant les properes setmanes aniran donant a conèixer els integrants de la plantilla i les novetats d'aquest projecte històric. Un dels reapunts aquest matí s'ha presentat la Half Artien Menorca, que es disputarà aquest diumenge a Fornells. La sortida de la distància Half serà a les 8 del matí, amb la prova de natació, a la que seguirà la de ciclisme i la cursa a peu. Mitja hora després sortiran els que fan la cursa curta. Es preveu que el guanyador de la prova Shorts es conegui sobre les 10:15 i el de la Half poc abans del migdia.
4: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
5: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
0: Arribamos al punto de las 2:29. Continúa la información aquí a la cadena SER.
6: En la SER, con Javier Casal.

0: fortíssim a desitjar. Ara que el curs s'escalfa, que serà un curs difícil i que és època de candidatures, de preeleccions, estaria bé que tots els partits polítics eliminin de les seves llistes, per favor, personatges d'aquest tipus, que n'hi ha a la dreta i n'hi ha a l'esquerra, eh? També és de l'esquerra, també poden volar. Però que partiguem de que la política, per favor, sigui exemplar.
1: Marga, tu fer-ho.
2: La veritat és que em comporto 100% amb tu, Àngels. Clar, em pot relacionar amb això i sobretot que tinguem una bona temporada. I gràcies a Natxús i a la cadena SER de juntar-me amb altres tres a les tres illes. Sí. Clar, et ser-ho i et fer referència, Xus, a tot el tema d'esqueixement turístic, tot el que passava en el Parlament, el tema de l'habitatge. Què ha passat aquest estiu? Que una massificació. Jo et ser-ho estant, tota aquesta massificació que ha donat una resposta, diguéssim, en el carrer, aquella famosa manifestació històrica del 26 de juliol, quan també va ser a principi de juliol, el Dom Extremo, ara darrerament que has comentat just contra l'ampliació de contra AENA, contra l'ampliació dels aeroports, però també amb una massificació significativa. Clar, ser-ho que també se pot convertir en un cinc en quant a que la societat està cansada i comença a protestar de manera significativa amb això. L'altre ser-ho, no puc deixar de fer referència a Ceuta, la crisi que vivim a Ceuta. Les primeres paraules han de ser, diguéssim, de condol a totes els familiars i els amics de la pèrdua de vides a la mà, més de 140, per tant, el primer, diguéssim, més paraules han de ser en aquest sentit. I que s'odi no mos duen lloc. Hi ha d'haver, diguéssim, una col·laboració en totes les institucions. És un tema molt complex i cal màxima col·laboració, deixar sodi i deixar i garantir els drets dels col·lectius, els drets de les persones que han arribat a Ceuta, els drets superiors dels menors, els drets dels autis i, per tant, se tracta de la màxima col·laboració de les institucions dur endavant amb això. I si m'aprens d'una manera molt breu, un ser-ho també és l'Ajuntament de Palma, en quant a que tenim una situació que ja per segon any consecutiu ha reduït els tallers d'igualtat en el Palma Educa.
1: Sí. Fanny, tu ser-ho, tus ser-os.
3: Bé, el meu ser-ho primer és el fet que dramàtic que en tres dies s'han assassinat a tres dones. Tres dones han estat assassinades per homes a l'Estat. I l'altre ser-ho, em sap molt de greu, no he sentit el ser-ho de la companya de Menorca, per tant, no sé si me repetiré. És un ser-ho que ja he donat, però davant les manifestacions que hi ha hagut aquest diumenge, i se va juntar més gent que la de Palma i la de Barcelona junts contra l'ampliació de l'aeroport, un ser una altra vegada a AENA per haver impulsat aquest pla d'hora 3, que només cal dir que per a l'aeroport d'Eivissa, a part d'esport d'Eivissa, preveu 10 milions de turistes, ara en rebem 9 milions, una illa de 572 quilòmetres quadrats, quan Brasil, amb 8 milions i mig de quilòmetres quadrats, rep 9, no arriba a 300.000, 9 milions, quasi 300.000 turistes internacionals. És a dir, una illa com Eivissa rep els mateixos turistes durant un any que internacionals rep tot un país que és mitja Amèrica, que és Brasil. Per tant, un ser en aquesta desmesura a AENA i totes les institucions que ara s'omplin la boca a les illes de dir que no volen que hi ha massificació i que no volen créixer, però totes les seues lleis i polítiques van en el sentit contrari.
1: Vamos a ir con el aprobado justito, Àngels, tu 5.
0: Pues jo crec que estem d'acord amb els zeros i també en quant a la puntació dels aprovats, no? Jo en aquest cas sí que faria menció a la inversió d'AENA en quant a inversió per cobrir necessitats i, com deia Ana Marga, pues, també li donava un 5 perquè, més enllà de que aquest doblers han de ser útils per millorar el que ja tenim, no per créixer més, no necessitem ampliar aquestes infraestructures per atreure més volum de gent. A Menorca, bueno, jo crec que una resta de silles han servit perquè ens mobilitzem, no? I a Menorca en concret, la sensació turística d'aquest estiu ha estat exactament igual que la calor del mes d'agost, o sigui, insuportable per a les persones que hi vivim. Hem patit un excés de gent l'agost, un col·lapse de vehicles a la carretera i un dèficit del que són bueno, tots els serveis públics, no? En general de la qualitat de vida. Més residus, més tensió sanitària, els serveis públics saturats, per tant, la inversió sí que és